0: y la reducción de 15 céntimos por litro.
1: 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia. Els bombers de l'Ajuntament de València continuen treballant este divendres per a controlar possibles punts calents i tractar d'extingir l'incendi forestal del Saler, iniciat, recordem, el dijous de la setmana passada i que va quedar controlat dissabte passat després de cremar unes 37 hectàrees. En concret, 3 unitats de bombers estan desplegades avui en la zona amb el suport de la unitat de drons. Treballen sobre el terreny per a controlar la zona cremada de l'incendi que, recordem, va obligar a desallotjar els veïns de la pedania del Saler, de la Torre i també dels càmpings. I ara a les 11:15, ací a València, el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, es reuneix amb representants d'organitzacions agràries i cooperatives per abordar les últimes ajudes destinades al sector agrari. També a aquestes hores, però en Guadassuar, a la Ribera Alta, Agroseguro visita un camp d'esta zona per a comprovar els importants danys ocasionats per la rebentada tèrmica registrada el passat 20 d'agost sobre la producció del caqui en la zona. I el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, està avui a Polop, a la província d'Alacant, i està visitant l'escola infantil de primer cicle Ponoix. I en pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 29 anys i investiga també a una dona de 26 per la seva presumpta implicació en uns fets ocorreguts el passat 15 d'agost a la localitat castellonenca de Viver, durant la celebració d'una disco mòbil en la qual un home hauria encanonat directament a una persona amb una pistola. Posteriorment va resultar que va eixir il·lesa. La baralla es va agreujar en els voltants dels domicilis d'una de les implicades fins on es van desplaçar diversos familiars.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.

0: Bona vesprada. El sindicat d'infermeria SATSE ha considerat insuficients les places d'infermeria que la Conselleria de Sanitat crearà per atendre a persones amb problemes mentals i addiccions. Així, ha criticat que el govern autonòmic responga a la crisi de salut mental amb només 9 places d'infermeres especialistes per a tota la comunitat valenciana i ha lamentat que derive a altres partides la contractació d'infermers experts en salut mental. Parlant de sanitat, l'Hospital Universitari de la Marina Baixa reforça l'atenció integral a les persones amb càncer amb una consulta especialitzada en cardio-oncologia, creada a l'octubre de l'any passat per a previndre, detectar i tractar de manera precoç les complicacions cardiovasculars associades als tractaments oncològics. Des de la seva posada en marxa, la consulta ha atès ja a 241 pacients. En pàgina de successos, un home de 27 anys ha resultat ferit per arma blanca després de ser apunyalat aquest dijous per un altre home en el barri valencià de Patrais. Va ser un testimoni de l'apunyalament qui va avisar al 112. Diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir a la zona i van auxiliar a la víctima. És un home d'origen senegalès que tenia una ferida sagnant al braç. L'autor dels fets va abandonar el lloc i no es coneix dades de la seva autoria ni del mòbil de l'agressió, per la qual cosa la policia judicial de la comissaria de Patrais s'ha fet càrrec de la investigació. I també la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport Alacant a Elche a un home de 57 anys, fugitiu de Països Baixos, que va ser condemnat per tentativa d'homicidi a 4 anys de presó, dels quals li queden per complir prop de 2.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Tenía razón en ese tema, cumplimos nuestro compromiso y dejamos a los docentes de la Comunidad Valenciana por encima de la media nacional.
1: Ara bé, els sindicats que no van subscriure la pujada salarial, STPB, Comissions Obreres i UGT, consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i adverteixen ja que podrien reactivar les mobilitzacions i la vaga educativa suspesa el mes de juny passat. Marc Candel, STPB, Txelo Valls, Comissions Obreres.
2: Sorprèn que encara estiga per aprovar quan es va dir que s'aplicaria en setembre. Queda lluny encara de del que és la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professorat durant aquests anys.
3: És insuficient i per això no el vàrem signar, que l'anunci que fa el president Pérez Llorca no és més que recordar el que ja s'havia acordat i que ha de fer els tràmits corresponents.
1: STPB, Comissions Obreres i UGT han convocat ja noves manifestacions per al 12 de setembre i mantenen eixa porta oberta a noves mesures de pressió si no es produeixen avanços en les reivindicacions.
4: També en clau educativa, la falta de climatització a les aules o als patis de centres és la primera de les denúncies que ha fet la comunitat educativa per a este inici de curs. Aquest mateix matí, docents d'Alacant que ja estan en els centres planificant el curs han mesurat temperatures de 33 graus en un col·legi. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Es el dato que ha denunciado el concejal socialista Emilio Ruiz después de visitar algunos centros esta mañana en los que, a falta de dos días para el inicio del curso, no se han creado los refugios climáticos prometidos y tampoco se han climatizado las aulas.
6: Hemos visto termómetros ahora de 33 grados ahora mismo en una planta superior en un colegio. Anuncios vacíos tanto del presidente de la Generalitat como del propio alcalde. O sea, no sabe cuáles son las necesidades de los colegios.
5: Según Ruiz, además, se da la circunstancia de que algunos centros no cuentan con la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para poder llegar a instalar el aire acondicionado.
4: I Agroseguro estiman de 7 milions d'euros les indemnitzacions per als danys ocasionats en el cultiu del caqui per l'esclafit tèrmic del passat 20 d'agost. Pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar, recordem, unes 2.400 hectàrees, en la seva majoria a la comarca de la Ribera, amb importants danys en la producció. Núria Moreno.
7: En pocs minuts van quedar arrasats molts camps, segons Luis Navasquillo, president de la cooperativa Rivercamp i agricultor.
8: Nosaltres esperem que no hagi plegat al fons de l'arbre i puguem recuperar-los bé per a la pròxima campanya ja poder tindre altra vegada aquesta producció que ens permetrà pues, seguir tirant avant en aquest cultiu. El seguro és una ferramenta imprescindible per a nosaltres, perquè no només este any, sinó a tres anys hem tingut també altres episodis i si no fos per el seguro agrari que està responent, pues, no podríem tirar avant.
4: En una visita avui a Guadassuar, un dels municipis amb la producció més afectada, Sergio de Andrés, director general d'Agroseguro, ha avançat que han començat a realitzar ja les taxacions.
9: Estamos ya pues con más de 20 peritos desplegados en la zona haciendo las tasaciones. Esperamos que en apenas dos semanas estén acabadas todas las peritaciones, porque pues todo el trabajo de un año pues en apenas unos minutos se ve sacrificado.
4: I la Generalitat assegura tindre en marxa 150 milions d'euros també en ajudes per al Camp Valencià. El conseller d'Agricultura ha mantingut aquest matí una trobada de treball amb les principals organitzacions agràries valencianes.
1: Miguel Barrachín ha tret pit d'aixes ajudes i ha especificat que una de les voluntats primeres del seu departament passa per contribuir a garantir el relleu generacional al camp.
10: Los incendios han vuelto a demostrar lo evidente. Los campos trabajados y cultivados son el cortafuegos más eficaz del mundo. Se han incorporado este año 548 jóvenes, que es una cifra récord histórica en la Comunidad Valenciana. Y aspiramos a que lleguemos hasta 700 chicos y chicas.
1: Les organitzacions agràries valencianes defensen que aquestes ajudes públiques naixen per la pressió dels llauradors. A Carles Peris, Unió Llauradora, Cristóbal Aguado, Associació Valenciana d'Agricultors.
11: S'ha aconseguit que s'habilite una nova ordre d'ajudes, que serà de 8 milions d'euros, que constarà de 7 milions d'euros per a joves i 1 milió d'euros per a nouvinguts.
12: Mos agrada veure una conselleria activa, que tots els tècnics mos han informat dels tràmits que estan fent i que la majoria de gent ha respost d'una forma positiva.
4: Per cert que la Generalitat ha traslladat al sector arrosser els detalls del dispositiu de la campanya de gestió de la palla de l'arròs, dispositiu que comença amb la sega, que arrenca els dos dies i que enguany avança al 16 de setembre el període de crema.
13: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
4: El conseller d'Isabel

0: Hacienda, José Antonio Rovira, participa avui en el Consell de Política Fiscal i Financera, en el qual es va a votar el nou model de finançament autonòmic.
1: Ha decidit participar malgrat l'absència de la Comunitat de Madrid, que va animar a fer el mateix a la resta d'autonomies governades pel PP, encara que en l'entrada confirmava el seu vot en contra. Considera Rovira que és una proposta unilateral del govern pactada amb Esquerra Republicana de Catalunya.
2: No se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo. Desde que es ministro de Hacienda no ha vuelto a hablar de ese fondo de nivelación transitorio.
0: I la polèmica política d'avui la protagonitza el president de la Diputació de València i líder del PP en esta província, Vicent Mompó, que ha qualificat en un missatge en el seu compte de X a la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, de llepaculs del president del govern Pedro Sánchez, i li ha dit textualment: no vals per res, així declara.
3: Un missatge de Mompó en resposta a un tuit de Morant on l'acusava que el dia de la dana la Diputació va avisar als seus treballadors i va suspendre activitats, però va decidir avisar només al seu entorn, segons Morant, i no a la resta dels valencians. El Partit Socialista acusa Mompó de masclista i maleducat i li exigeix disculpes immediates.
0: I el nou Hospital General Universitari de Castelló avança en els seus tràmits i manté, segons el conseller de Sanitat Marciano Gómez, el calendari previst per a finals de 2026. Assegura el conseller que el projecte està en temps i forma. Castelló, Juanjo Tobar.
4: El conseller ha explicat que els diferents procediments s'estan realitzant de manera paral·lela, inclosa l'expropiació de parcel·les i la tramitació del projecte. Marciano Gómez es mostra confiant.
5: Nosotros sí que cumplimos. Yo llevo a gala que se vayan cumpliendo los plazos que voy diciendo. Yo me encontré una maqueta, me encontré un terreno donde no había, insisto, no había ni una parcela y hemos tenido que hacer una labor ímproba, una labor difícil.
4: Recordem que el nou hospital contempla 31 quiròfans, 26 sales d'intervencionisme i més de 700 habitacions individuals. També duplicarà els box d'UCI fins a arribar a prop de 60 llits.
0: I el xiquet ferit al Zira, a la Ribera Alta, segueix ingressat i evoluciona favorablement a l'Hospital La Fe de València després del tràgic accident d'este dijous a la Casella, on va morir la seva germana de 11 anys, Emma, quan els va caure damunt el pilar de les instal·lacions d'un motor de rec. L'Ajuntament del Zira ja ha mostrat el condol a la família Onda Cero, la Ribera, Virgínia Delgado.
6: Els menors, fills del celador suplent de la Societat de Recs de la Casella, es trobaven en una hamaca subjecta al porxe de la casa quan l'estructura va cedir. El SAMU va reanimar la xiqueta, però va morir posteriorment a l'Hospital de la Ribera. La policia científica investiga les causes de l'accident, mentre l'Ajuntament d'Alzira ha traslladat les seues condolències a la família.
0: Quant a l'oratge, la calor continua sent protagonista també en este 4 de setembre. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per avui divendres la vista taronja en tota la província de València per altes temperatures. Arribem a les 2. Adeu.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Se acuerdan del concepto de financiación singular? Aquel diseño de hace 2 años ya, el embrión que pactaron el PSC y Esquerra. La financiación singular para Cataluña, que fue la clave para que Salvador Illa pudiera ser presidente de la Generalitat, el favor, y de que luego pudiera sacar adelante sus primeros presupuestos. Luego ya llegó el apretón de manos en la Moncloa, en enero, entre Sánchez y Oriol Junqueras, el regalo de Reyes para el independentismo. Pues hoy lo recuperamos, el modelo de financiación a la carta, el traje a medida para que Cataluña esté contenta, tenga plena soberanía fiscal y acabe con agencia tributaria propia. Este concierto a la catalana, que tiene en contra a todas las comunidades autónomas, menos a Cataluña, claro, y a Canarias, que le viene bien y se ha sumado. Todas las demás creen que se rompe la caja única, que esto es un pago a Cataluña y un agravio territorial de libro. El trágala de la financiación que se va a aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el plantón de Madrid y con el no de todas las demás, y que responde a la necesidad aritmética parlamentaria de un gobierno ayuno de apoyos, sin presupuestos y de un presidente dolorosamente solo, como ayer se plasmó en la foto del Congreso, sumido en la crisis de Ceuta. Se preguntaba hoy con La Torre el exministro de Exteriores García Margallo si no será que Sánchez tiene un concepto propio de lo que es la soberanía territorial. puede que eso

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és divendres 4 de setembre i quan són les 2:30, ja saben, fins a les 3 de la vesprada compartim mitja horreta de ràdio per a informar-los, per a entretindre-los i sobretot per a fer aquest recorregut que ens encisa per les nostres emissores, tota esta xarxa d'emissores que tenim a la Comunitat Valenciana d'Onda Cero. Doncs anem a fer parada en algunes d'elles, obrirem les portes del rebost per a parlar-los de gastronomia, però no concretament de ningú plat ni de ningú tipus de producte. Avui parlarem d'iniciatives diferents, iniciatives que tenen a veure amb el juntar-se en una taula i compartir moments. El vi té molt a veure en el nostre programa d'avui, ho van a descobrir en seguida, però moltes altres coses curioses, a més de plans d'activitats, de cultura, d'oci a tot arreu de la comunitat. Això ho abordem de seguida. Primer, ja saben, ens fiquem un poc al corrent per als que s'incorporen ara a esta sintonia de les notícies de la jornada d'avui. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repasset a les notícies. Conta'ns.
2: Bé, doncs comencem parlant d'educació perquè el Consell aprovarà la pròxima setmana la primera pujada salarial per als docents de l'educació pública no universitària, recordem, pactada amb els sindicats AMPA i CESIF. Tot i això, l'acord no compta amb el suport de la resta d'organitzacions sindicals que mantenen obert el conflicte. L'anunci l'ha fet avui divendres el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durant la visita que ha fet a una escola bressol de Polop, a Alacant. Llorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat. Però els sindicats també hem de recordar que no van subscriure, no tots els sindicats van subscriure esta pujada salarial. STPB, Comissions i Obreres consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i li han advertit a la Generalitat que podrien reactivar aquestes mobilitzacions i també la vaga educativa. De fet, ja n'hi ha convocada una manifestació el proper 12 de setembre i mantenen la porta oberta a noves mesures. També en clau educativa, la falta de climatització a les aules o als patis dels centres és la primera de les denúncies que ha fet la comunitat educativa per a aquest inici de curs, que serà el proper dimecres, dia 9. Uh-huh. Este mateix matí, els docents d'Alacant, que ja estan en els centres i estan planificant el curs, han mesurat temperatures de 33 graus en un col·legi. Sumat a la calor que tinguem avui en dia, pues la veritat és que és prou insostenible el poder estar treballant. Parlarem també d'agricultura, perquè Agroseguro estima en 17 milions d'euros les indemnitzacions pels danys ocasionats en el cultiu del quequí per aquest esclafit tèrmic del passat 20 d'agost, pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar a unes 2.400 hectàrees, la seva majoria de la comarca de la Ribera, amb importants danys en la producció. I la Generalitat assegura tindre en marxa 150 milions d'euros també d'ajudes per al Camp Valencià. El conseller d'Agricultura el que ha fet és mantindre este matí una trobada de treball amb les principals organitzacions agràries valencianes. Elles defensen que aquestes ajudes públiques naixen de la pròpia pressió que han fet els llauradors. I un últim apunt agrari és que la Generalitat ha traslladat al sector arrosser els detalls del dispositiu de la campanya de gestió de la palla de l'arròs, dispositiu que comença amb la sega, que ja està arrencant estos dies, i que enguany avança al 16 de setembre el període de crema. Pendents també d'eixe Consell de Política Fiscal i Financera en el que està participant el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, es va a votar el nou model de finançament autonòmic que ja ha avançat, que van a votar en contra, ha decidit assistir a participar en este Consell, però diu que és una proposta unilateral del govern pactada només amb Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Doncs aquestes són algunes de les notícies en esta jornada de divendres 4 de setembre. Aquesta vesprada, ja saben, a partir de les 7:20, en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez, ampliem tot més. Gràcies, companya, i bon cap de setmana.
2: Igualment, bon cap de setmana a tots.
1: Gràcies.

0: Les 2 i 35 minuts en estos moments, així a Comunitat Valenciana en la Onda, obrim les portes del Rebost. I els deia jo, avui no parlem de gastronomia, de receptes com a tal, sinó que parlem d'un producte, com puga ser el vi, a través del qual, si ens sentem amb una bona copa, amb amics, o a més fem alguna cosa més, com pintar o com gaudir de l'experiència, doncs es converteix en tot un moment que hem de gaudir, no? Doncs hem conegut un grup obert d'amants del vi i entusiastes de les xarxes socials per a la qual col·labora la nostra convidada d'avui. El projecte es diu Wine and Tweets i parlem amb Meritxell López. Meritxell, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com naix la idea de crear, bé, perquè per a que sàpiguen els oients, Wine and Tweets és un blog en el que ens mostreu moltes coses, plans, notícies, coses interessants. Com naix i quant de temps fa?
1: Pues ja té alguns anyets, va començar aquest projecte en 2012 d'una forma molt casual, com ocorreixen moltes coses a la vida, i ha anat creixent, ha anat caminant per camins diferents i fins ara que estem així, i tot una alegria poder estar amb vosaltres avui.
0: Clar que sí, per a donar-vos un poc a conèixer més, perquè si entrem i un poc tantegem què trobem en Wine and Tweets, vosaltres parleu d'aquest coneixement del vi, de com hi ha reptes, no?, a l'hora de maridar. Què ens proposeu en este contingut?
1: Hi ha un poquet de tot. És com si fos el rebost d'una casa.
0: Ah, mira.
1: Hi ha un poquet de tot, sí. Perquè, per una banda, sí que és veritat que parlem de curiositats del món del vi, de maridatges, també fent tast de vi en alguns llocs. I, per altra banda, també ens interessava molt el que era la difusió a través de les xarxes socials. Mm-hmm. El nom de Wine and Tweets naix perquè, en un començament, la idea era fixar-nos en una red social, en una xarxa social com és Twitter, mm-hmm. que és l'actual X, però això ha anat canviant i segurament pues, també farem un canvi nosaltres de nom i anirem a algo així com Vino Mejor, una cosa així per no estar soles i en una xarxa social, vull dir que no dependre exclusivament de X, l'actual X, el que anterior era en Twitter, perquè van a ser, el dic com van a ser, va ser un establiment hoteler que volia tindre més seguidors en Twitter. En aquell moment, en el 2012, van fer un tast de vi en un tema de aromes del vi i per aconseguir a través d'aquesta xarxa social més seguidors, més followers per a l'establiment. Uh-huh. I per això va començar a quedar-se Wine and Tweets. I quan vam acabar aquest event, que no tenia ni nom encara, ens va dir la gent assistent, però quan és el pròxim?
0: Aleshores, tenien ganes de més.
1: Aleshores ja van crear el Wine and Tweets, però que va ser algo molt, molt casual. Va ser per ajudar a un amic i d'ahir va eixir tot.
0: En definitiva, el que hem pogut veure, no sé si hi ha algun esdeveniment proper, però el que hem vist que recentment ha tingut lloc és aquest moment de compartir una copa de vi amb amics i poder pintar, no? Com són aquests events que compartiu també i que els doneu difusió?
1: De fet, aquest event serà pròximament en Alacant, en un espai que es diu Universo Artístico. Uh-huh. Anna King és la directora d'aquest espai i el que farem serà... Ell va preparar un vi per a que estigui preparat, per a que estigui allà, per a poder pintar, i altres vins. O sigui, tindrem com tres vins, normalment són vins rojos, tintos, perquè si no el color no es queda, no es queda el vi blanc o el vi rosat, al final desapareixeria, i anem a pintar, anem a crear. No fa falta ni saber pintar, ni res. El que volem és deixar-se un poc dur per el moment i passar-ho bé, no? Farem un aperitiu, també tindrem vi per a beure, no se l'espera pintar. Uh-huh. I això és un poc la iniciativa, és el proper dia 26 de setembre en Alacant.
0: I com ens podem apuntar, ja que estem? Si ens va bé i ens agrada la iniciativa, com ens apuntem?
1: Doncs, mireu, tireu una ullada al blog perquè ahí posen el telèfon i demés i l'adreça i tot. Val? Per a que podeu vindre si vos apetís, perquè de veritat que ho passarem bé.
0: Esta, Meritxell, seria com la primera més pròxima, no? Però entenc que aneu compartint-ne moltes més, de cara a octubre, novembre...
1: Sí,
0: o...
1: uh-huh. Sí, fem alguna sortida a Celler Xicotets.
0: Ah, que guai.
1: Sí, això també ho fem. També fem de tant en tant tast en restaurants o en algun espai en pla vinoteca, també pues, per a apropar els vins. Normalment, a mi m'agrada molt treballar en el vi de la Comunitat Valenciana,
0: sí.
1: de forma especial en els bus d'Alacant per la proximitat i perquè estem a Alacant, i donar a conèixer també no només les empreses més grans, que també, no?, les cooperatives i el valor de la cooperativa, com està treballant durant molts anys i com ha sabut un poc innovar i ressorgir, i vendre aquests vins embotellats, passar de la venda del vi a graner al vi embotellat, i però també es fixem molt en xicotets projectes que a lo millor ni siquiera estan dins de la DEO d'Alacant, però que també mereixen ser coneguts. Aleshores, pues, o fem una visita allí mateix, o fem algun tas i es posem en valor. A voltes treballem a la Universitat d'Alacant també, fent alguna activitat. Hi ha pendent alguna per al final d'aquest any, o començament del 27, en la Vila Museu, en la seva universitària de la Vila. No sé, hi ha moltes cosetes que estan ahí pendents, algunes per a confirmar, altres per anar profunditzant i tancant, però que sempre tenim alguna cosa pensada, i normalment la idea sempre és que la vida en vi és millor,
2: sí.
1: I qualsevol cosa es pot maridar en vi, en maridar exposicions d'art, en maridar, no sé, instal·lacions, o sigui, moltes coses.
2: Música, no? Vec fer així, inclús.
1: Música també, sí.
2: Amb xocolate.
1: Sí. Amb xocolate, molts, que va estar estupendo.
2: Molts esdeveniments, totalment, molts esdeveniments que ens apropeu a través d'aquest blog, no?, d'aquesta pàgina, d'aquesta comunitat, podem dir. Coses tan curioses com l'última que he llegit que volia que ens comentares, perquè el tonel alacantí i el fondillón és una història d'una peça única del vi d'Alacant, i precisament em venia un poc a la ment pensant en aquest pròxim esdeveniment que serà en Alacant el 26 de setembre. Coses curioses, sí, que ens conteu també, no?, a la xarxa, vaja.
1: Sí, pues el

olvidar a cante, el fondillón es una joia de la analogía. No és coneguda, a lo millor, tot el que hauria de ser conegut, no? És un vi que ja estava en totes les corts reials europeus des del segle XV.

0: no? Uh-huh. I ell contestava Alicante, quan nosaltres trobem el vino d'Alicante en les obres de la literatura universal, està parlant del Fondillón. No està parlant de qualsevol vi, parla del Fondillón. El Fondillón tenia, era el vi d'Alacant. I així ja era conegut en totes les corts europeus. Aleshores, este vi tenia un recipient, o durant molts anys ha dormit, ha fet la criança en un recipient que tenia molt a veure en una mesura que era la càntara. La càntara del Regne de València era l'equivalent a 11,55 litres. Aleshores, aquests 11,55 litres, 150 càntares, feia el tamany o la capacitat del tonell monovero, tonell d'Alicantí, que és de 1732 amb 5 litres de vi. Aleshores, està relacionat estos tonells, que a més a més es feien en roble americà, perquè venien el roble americà arribava al port d'Alacant, i també hi havia tota una indústria artesana de tonellers.
1: Tot el que hi ha darrere, sí.
0: O sigui, hi ha tota una història d'ensamblatge, com si digueren, no? I que moltes vegades, quan, que això ens agrada molt en Guarantuis contar, no? Perquè moltes vegades es fem una copeta de vi i no sabem el que hi ha darrere, i n'hi ha molta història, no? I en el cas del Fondillón, quan parles d'enòlegs o en sumillers de tot el món, és que és una referència, perquè és algo màgic. O sigui, si en contra d'estar al millor en la comunitat valenciana del Fondillón, estar en altra part del món, això seria paraules majors, saps el que vull dir?
1: Sí, sí, sí.
0: I m'agrada molt sempre citar Azorín, l'escriptor Azorín, que també era monover, una nota de cata molt especial, perquè ell parlava del Fondillón com ese vino centenario que és dulce sin empalago por su densidad, empaña el cristal y huele a vieja caoba. O sigui, jo pense que és una descripció preciosa del Fondillón, no? I no sé què més vols que el conte.
1: No, estava pensant que sou un gran descobriment, que tenim moltíssimes coses que ens queden per aprendre, però que ha estat tot un plaer poder descobrir-nos una miqueta més, sobretot insistint en el que dèiem, no, Maritxell, que tot envi és molt millor i ens ha cridat molt l'atenció poder, el que deia, no, descobrir-vos i veure el que feu, sí, i tot el que està per vendre.
0: Parlarem dels noms que tenen els aros que d'aquest tonell monovero tenen nom propi i tenen a veure en el València. Ja, no? El testa, coleto, corbatero, panxa i panxut. I són coses de la nostra cultura, que el vi està lligat al nostre patrimoni, inclús el de les paraules. Sí. No?
1: I coses que moltes vegades desconeixem i gràcies
0: i
1: a vosaltres.
0: Exacte,
1: a través d'estos portals pues, ens apropem un poquet més a tot el que és més, un poquet més nostre. No? Maritxell López, moltíssimes gràcies per atendre'ns i anirem descobrint molt més amb tu, de segur, en pròximes ocasions.
0: Moltes gràcies a vosaltres i com vulgueu.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu, una abraçada. Adéu.
1: Descobriment de la setmana del Wine and Twitch, en aquest cas amb aquest grup de col·laboradors que tenen, no? I que ho han posat en marxa amb tot el que té a veure amb el vi. Fixen-se que avui, a més, quan són les 2:45, ens acostem una miqueta fins a Requena, perquè en aquesta època de l'any el camp viu un dels moments més importants del calendari, la verema, però ja qui decideix fer-la d'una manera un poc diferent. És el cas de Pago de Tarsis, que aposta un any més per la verema nocturna, una pràctica que permet aprofitar les hores de menys calor per a recollir el raïm en unes condicions especialment favorables. Com veuen, no deixem el vi de costat, que a la comunitat valenciana en tenim molt i molt bo, vi, cava i molt més, així que ens n'anem fins a Onda Cero Requena. Dani Rodrigo, com esteu?
2: Molt bona vesprada, Begoña. Sí, estem bé, però millor estarem aquesta nit a la verema nocturna. Vos compte. És que el celler Pago de Tarsi celebra aquest divendres, avui per la nit, la seua verema nocturna, una tradició que es manté des de l'any 2003 i que reuneix en cada temporada a la família fonadora, una quadrilla de veremadors i un reduït grup d'invitats. Es junten per a sopar i després de les 11 de la nit es van a veremar. La particularitat està precisament en l'hora. Quan cau la nit i baixen les temperatures, comença la recol·lecció manual del raïm. Pago de Tarsis està situat a prop de 800 metres d'altitud i compta amb 14 hectàrees de vinya ecològica. En aquestes condicions, durant la nit, les temperatures poden situar-se entre els 12 i els 15 graus, davant dels 28, 30 o 35 graus que es poden assolir durant les hores centrals del dia. I aquesta diferència tèrmica no és una qüestió menor. Veremar amb el raïm a una temperatura més baixa ajuda a reduir l'oxidació i el risc de fermentacions prematures Herbes des del moment en què estalla el raïm fins que arriba al celler. I en aquesta ocasió, a més, la protagonista serà la varietat

0: Talvariño, un raïm en què resulta especialment important conservar la frescor. Així ens contava Rebeca García, la cap de màrqueting de Pago de Tarsis, a Mas de Uno Requena, com va arribar fins a Requena aquesta varietat que és autòctona del nord del país.
1: Se debe a un vínculo emocional, porque mi padre, Vicente García, que es fundador de la bodega, y inició su carrera profesional como enólogo en Galicia. Y fue allí donde conoció el albariño, porque esto fue en los años 60, principios de los 60. En aquella época pues se desconocía bastante, y más en nuestra tierra. Y allí descubrió el albariño, le flipó, y siempre tuvo en la cabeza plantar albariño en Requena, en su tierra. Y lo consiguió hacer, pues como te digo, hace unos 40 años, cuando empezó a proyectar su proyecto más personal, que fue Pago de Tarsis. Así que en nuestro caso existe albariño gracias a esa conexión emocional con Galicia, de esa primera experiencia profesional para mi padre en los años 60, y es una de nuestras cuves más vendidas.
0: A més, el celler nomenarà Requena com a primer ambaixador de la seua verema nocturna, coincidint amb el reconeixement de la ciutat com a ciutat espanyola del vi 2026. I no és l'únic plan que tenim a la comarca aquest cap de setmana, perquè a Utiel comença la seua fira. Durant una setmana, música, gastronomia i vi es donen cita a la localitat, que presenta activitats tan interessants com el concurs de raïms, el ball del vermut, on hi haurà propostes gastronòmiques i música en directe, o el concert també de funambulista. Estimada Begoña, així a la comarca d'Utiel Requena tenim un cap de setmana replet d'activitats per a tots els públics.
2: Doncs ens encanten aquestes propostes de cara al cap de setmana, avui divendres, i un cap de setmana que tenim a la Comunitat Valenciana per a gaudir-lo. Clar que sí, company Dani, moltíssimes gràcies per esta primera incursió dels companys a Onda Cero Requena, i la primera de moltíssimes, perquè tot el que passe a la zona ens ho contaran així a Comunitat Valenciana en la Onda. Per cert, dos apunts més gastronòmics. Seguís la ruta gastronòmica del Caragol de l'Alcora, en aquest cas la seua gastronomia, en la que podem gaudir en 20 establiments que participen en la ruta gastronòmica del Caragol, que estarà fins al 6 de setembre, últim cap de setmana, i també la ruta de la tapa d'Alcossebre, que acaba també aquest cap de setmana. Ja saben, la tapa amb la consumició, per preus molt assequibles, amb 4 euros i de més, això, Alcossebre. I tot i és també en el Parc dels Eucaliptes per a la celebració de la quinta edició de Albir Wine Lover. Com veuen, no deixem el vi de costat, perquè en la quinta edició de l'Albir Wine Lover, que se celebra a partir d'aquesta vesprada i l'organitza l'Associació de Comerços i Empreses de l'Alfàs del Pi, obri les seues portes de 7 a 1 de la nit al Parc dels Eucaliptes de l'Albir, com ja saben, pues, amb refresc, begudes, de manera que tenim propostes de música en directe, també diferents sortejos, en definitiva, tota una gran festa per a celebrar a la Comunitat Valenciana i a la nostra gastronomia. Fem una pausa i tornem de seguida.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En Conforama queremos que tu vuelta a casa sea muy fácil. Aprovecha nuestro 15% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 4 al 7 de septiembre. Conforama.
2: I més coses que els contem així a Comunitat Valenciana en la Onda avui divendres, i ja que el divendres que ve els avance farem un programa especial des de Montanejos i no tindrem l'habitual programació, doncs no podíem deixar de passar l'oportunitat de contar-los el que passarà precisament el cap de setmana que ve. I és que el projecte cultural La Vila Vella torna a omplir els carrers del casc antic de la Vila Joiosa. És una iniciativa organitzada per l'Ajuntament que amplia enguany a 3 dies les activitats i que es celebrarà 11, 12 i 13 de setembre. Anem a entrar en detall amb l'alcalde, amb Marcos Zaragoza. Marcos, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada, Begoña, què tal?
2: Molt bé, molt bé. Amb ganes de descobrir esta nova edició, que són, deia jo, 3 dies i prop de 40 activitats. No sé, què es va trobar la gent quan s'apropa al casc històric de la Vila Joiosa de l'11 al 13 de setembre? Conta'ns.
6: Home, pues la veritat és que un ventall de cultura, de coses lúdiques,

0: La veritat és que és un event, jo sempre dic, que està fet per el poble i des del poble, no? I la veritat és que, pues, bueno, des d'actuacions teatrals, actuacions musicals, actuacions artístiques, balconades, actuacions d'arquitectes efímeres, actuacions pel carrer, hi ha una tirolina que cruza tot el riu, hi ha un globus que puja fins a 25 metres allà al costat de la platja. Actuacions de violins, de bandes de música, en els balcons, flash mobs, videomappings projectats en la muralla, gospel, òpera... Bueno, la veritat és que cada vegada en aquest projecte gent de la societat civil que apoya aquest projecte que va néixer precisament d'aquesta societat civil i que l'Ajuntament no podia deixar de recolzar i d'estar al costat de la gent que ho va crear.
1: Clar, deies, moltes d'aquestes activitats que podrem gaudir als diferents espais, no?, d'este casc antic de la Vila Joiosa, fins i tot jo crec que, alcalde, hi ha rincons de la Vila Vella que inclús els propis veïns desconeixen, no?, que mereix la pena descobrir, a través, per exemple, de les grans apostes com el Festival Open House, no?, que permeteix entrar gratuïtament a 14 edificis i espais singulars.
0: Sí, la veritat és que, bueno, estem dins d'un pic, és un bé d'interès cultural. El casc històric, que és un casc històric peculiar, dona a la vora de la mar. I, bueno, com tu bé dius, Begoña, hi ha gent del poble que no coneix certs racons de lo que és el casc històric. I, a més, pues, hi ha vivendes de particulars que tenen l'oportunitat de veure les reformes tan espectaculars que s'han portat a cap. Per tant, és una barreja de viure la vila històrica, el casc històric, la Vila Vella, d'una manera diferent, d'una manera on profundisses molt més que soles visitant els seus carrers.
1: Doncs de totes les activitats, una que m'ha semblat molt curiosa, alcalde, és aquest viatge en globus a 25 metres, és en el propi casc urbà, no?, i ens eleva fins que puguem veure, pues, tota la vila i tota la platja inclús, no? És de les més curioses, sí, d'esta temporada, podem dir.
0: Sí, sí, ja és el segon any que ho fem. Aquest any farem dos dies de globus, perquè l'any passat va ser una activitat molt demandada, que es va acabar en seguida. I, bueno, la veritat és que sí que és espectacular pujar. Jo no encara he pujat.
1: Hi haurà que atrevir-se.
0: Sí, hauria de tenir l'oportunitat de fer-ho aquest any. Però, bueno, sí que és de veres que és una activitat espectacular perquè veus el casc històric des d'una altra perspectiva. I, bueno, tens l'oportunitat també d'estar a la vora de la mar, pues, de veure tota la platja i tot el mar, no? També tenim la tirolina, que creuen el riu de banda a banda. És una activitat també molt xula, que tampoc ha pujat. I per lo tant, bueno, hi ha activitats, pues això, lúdiques, patxiquets, tenim contacontes, tenim tallers de cuina per a xiquets, tallers de manualitats. Tenim un ventall, com parlàvem, d'una activitat prou interessant.
1: Per a tots els públics, vaja, que tenim la Vila Vella, bueno, el cap de setmana que ve, com dèiem, de l'11 al 13 de setembre, a la Vila Joiosa, amb totes aquestes activitats que poden consultar al web de l'Ajuntament o a les xarxes socials. Alcalde Marcos Zaragoza, per allà ens vegem.
0: Moltíssimes gràcies, Begoña.
1: Gràcies, una abraçada. Gràcies, adéu.
0: Un besset, adéu.

0: Tres minutets queden per acomiadar-nos, no sense abans fer l'última connexió, perquè avui la nostra companya Marta Fullera ens acosta un influencer un tant especial, no Marta?
1: Doncs sí, Begoña, anem a parlar d'un influencer una mica especial, perquè estem acostumades a sentir...

0: hablar de influencers de moda, de viatges, de gastronomia, de maquillatge, i després està el convidat que he tingut avui al programa, que ha aconseguit que milers i milers de persones es queden mirant un vídeo sobre com canviar la cinta d'una persiana, utilitzar un trepant o descobrir per a què serveix aquest aparell que portem tota la vida veient en una ferreteria. Ell és Toño Escrits, encara que probablement molts dels nostres oients ja el coneguen com el Ferretero Escrits. Té 300.000 seguidors i ho ha aconseguit en apenes any i mig de temps. Fins i tot ha anat a Televisió Espanyola, a un programa de televisió, així que està portant el nom de Castelló també per tot arreu. Ell comença esta iniciativa per donar promoció a la seva ferreteria de tota la vida i resulta que ha posat en valor el comerç local.
1: El futuro pues sigue siendo ferretero, yo mi ferretería y seguir haciendo vídeos y ya veremos.
0: Y poner un poquito en valor los oficios de siempre.
1: Los oficios de siempre hay que ponerlos en valor al 100%, porque la gente no sabe lo importante que son. Y no sabe lo importante que son las tiendas de un barrio, porque cuando desaparecen las tiendas, los barrios están muertos. Entonces, desde aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento a que la gente dé importancia a poder ir debajo de su casa a comprar algo.
0: Com reparar una mosquitera, un grifo que goteja, ell o teclar, i això ensenya de forma, de més, molt divertida a les xarxes socials, que també, com veiem, Begoña, poden servir per a coses molt positives.
2: I tant que sí, són els influencers o creadors de contingut als quals sí mereix la pena seguir i impulsar. Doncs fiquem-li, exactament, anem a ficar-li música. Està despedida. Ens acomiadem amb La Fúmiga. Per què? Doncs perquè estan en la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Demà actuaran a Elda. Entrada lliure. Ahir va ser Picassent amb un total èxit. A l'octubre estaran a Barcelona 16, 17 i 18 amb tot venut. I el 30 i 31 es acomiadaran ja definitivament al Roig Arena. Així que a Meig amb La Fúmiga els diguem fins el dilluns. Que tinguin molt bona vesprada, molt bon cap de setmana i ens tornem a escoltar prompte. Adeu.

0: lugar.
1: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
2: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
3: L'estiu en la Comunitat Valenciana és sinònim de sol i platja. No obstant, sobretot en els últims anys, també és sinònim de temperatures perillosament elevades, arribant a superar els 40 graus en algunes zones. L'exposició a elevades temperatures pot provocar una resposta insuficient en el sistema termorregulador humà, alterant funcions vitals si el cos no aconsegueix compensar les variacions de temperatura corporal. Això és especialment perillós per persones amb malalties cròniques que estan passant per certs tractaments mèdics o amb discapacitats que limiten la seva autonomia. Calambres, deshidratació, insolació i cops de calor són alguns dels problemes de salut que pot provocar el calor extrem, afectant més als més majors i menors. Un individu sa pot tolerar una variació de temperatura interna d'aproximadament 3 graus sense patir alteracions físiques o mentals importants. No obstant, a partir dels 37 graus, el cos inicia una reacció de defensa. Però què és el primer que comencem a notar? Febre, sudoració, pols i respiració accelerada, nàusees, vòmits, mal de cap, confusió, problemes a l'hora de parlar, pell enrogida i, en casos extrems, desmais o convulsions. Si alguna vegada ens encontrem en algun d'aquests casos, és fonamental actuar immediatament. Com? Doncs portant a l'afectat a un lloc fresc, aplicar fred amb tovalloles humides o aigua i, sobretot, oferir-li aigua o begudes isotòniques. En el cas contrari, és molt important evitar begudes alcohòliques o amb cafeïna i, si l'afectat no reacciona, no devem dubtar en cridar a emergències i, en cas d'inconsciència, realitzar les maniobres de reanimació pulmonar. Però com en qualsevol situació sempre és millor previndre que curar, es recomana, especialment en els mesos d'estiu, beure aigua freqüentment, inclús sense set, evitar begudes alcohòliques amb cafeïna o molt endolçades, prendre especial atenció als bebès, als xiquets, embarassades, majors i persones amb malalties cròniques, romandre en llocs frescos o aclimatats, reduir l'activitat física i evitar l'aire lliure en les hores centrals del dia, roba lleugera i mai, mai deixar a ningú en un vehicle estacionat i tancat. Davant símptomes persistents, consultar al personal sanitari, mantindre les medicines en un lloc fresc i fer menjades lleugeres i fresques. La prevenció no sols és necessària durant els mesos d'estiu, durant tot l'any cal mantindre un estil de vida saludable, perquè l'estiu és per disfrutar-lo i més en la nostra terra.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Generalitat farà coincidir la tornada a escola de la setmana que ve amb l'aprovació de la pujada salarial per al professorat valencià. Però, no obstant això, el bloc sindical majoritari de l'ensenyament segueix amenaçant amb noves protestes. Han mesurat en les últimes hores a col·legis d'Alacant 33 graus a l'interior de les aules. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I hem de parlar també de finançament. És divendres de vesprada, ho sabem, però és que el govern central ha aconseguit aprovar finalment avui el nou model de finançament autonòmic que ens afectarà igualment a nosaltres, tot i haver votat en contra la Generalitat. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat, ho mencionàvem en titulars, la Generalitat aprovarà la setmana que ve la primera pujada salarial per al professorat valencià. Amparo Piqueres.
2: L'anunci l'ha fet aquest divendres el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durant una visita a una escola bressol de Palop. A Alacant, Llorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat.
3: Que cuando hay voluntad de diálogo, que cuando hay voluntad de mejorar las cosas, tienen un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo. Porque entendíamos una de sus peticiones, que había que mejorar sus condiciones económicas, que no estábamos en la media nacional. Y como se tenía razón en ese tema, cumplimos nuestro compromiso y dejamos a los docentes de la Comunidad Valenciana por encima de la media nacional.
2: Els sindicats que no van subscriure la pujada salarial, STPB, Comissions Obreres i UGT, consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i han advertit que podrien reactivar les mobilitzacions i la vaga educativa suspesa el mes de juny passat. Marc Candela, d'STPB, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
4: Sorprèn que encara estiga per aprovar quan es va dir que s'aplicaria en setembre. Queda lluny encara de la, del que és la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professor serà durant aquests anys.
5: És insuficient i per això no el vàrem signar, que l'anunci que fa el president Pérez Llorca no és més que recordar el que ja s'havia acordat i que ha de fer els tràmits corresponents.
2: STPB, Comissions Obreres i UGT han convocat noves manifestacions per al 12 de setembre i mantenen la porta oberta a noves mesures de pressió si no es produeixen avanços en les seues reivindicacions.
1: Mencionàvem dimarts que era 1 de setembre, ho recordareu, mencionàvem que el professorat havia tornat eixe dia a la feina per a acabar de preparar el nou curs. Doncs bé, en estos 4 dies que duen de treball, professors i professores d'Alacant han arribat a mesurar temperatures de 33 graus, 33, això, dins les aules. Juan Carlos Fresneda.
6: Es el dato que ha denunciado el concejal socialista Emilio Ruiz después de visitar algunos centros esta mañana en los que, a falta de 2 días para el inicio del curso, no se han creado los refugios climáticos prometidos y tampoco se han climatizado las aulas.
7: Hemos visto termómetros ahora de 33 grados ahora mismo en una planta superior en un colegio. Anuncios vacíos tanto del presidente de la Generalitat como del propio alcalde. O sea, no sabe cuáles son las necesidades de los colegios.
6: Según Ruiz, además, se da la circunstancia de que algunos centros no cuentan con la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para poder llegar a instalar el aire acondicionado.
1: La Generalitat ha tornat avui a dir que no al nou model de finançament autonòmic que proposa el govern central i que avui, això sí, ha sigut finalment aprovat amb els vots a favor de Catalunya i de Canàries. Diu el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, que no inclou les demandes específicament valencianes i critica que ha sigut configurat d'acord únicament a les peticions de Catalunya.
8: No se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo. Desde que es ministro de Hacienda no ha vuelto a hablar de ese fondo de nivelación transitorio.
1: I més números, els d'Agrosegura, que estima en 17 milions d'euros les indemnitzacions pels danys ocasionats al cultiu de caqui

0: per l'esclafit tèrmic del passat 20 d'agost a la Ribera, pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar unes 2.400 hectàrees amb importants danys a la producció. Núria Moreno.
1: En pocs minuts van quedar arrasats molts camps, segons Luis Navasquillo, president de la cooperativa Rivercamp i agricultor.
2: Nosaltres esperem que no hagi plegat al fons de l'arbre i puguem recuperar-los bé per a la pròxima campanya ja poder tindre altra vegada aquesta producció que ens permetrà pues, seguir tirant avant en aquest cultiu. El seguro és una ferramenta imprescindible per a nosaltres, perquè no només aquest any, sinó a tres anys hem tingut també altres episodis i si no fos per el seguro agrari que està responent, pues, no podríem tirar avant.
1: En una visita a Guadassuar, un dels municipis amb la producció més afectada, Sergio de Andrés, director general d'Agroseguro, ha avançat que han començat a fer ja les taxacions.
3: Estamos ya pues con más de 20 peritos desplegados en la zona haciendo las tasaciones. Esperamos que en apenas dos semanas estén acabadas todas las peritaciones, porque pues todo el trabajo de un año pues en apenas unos minutos se ve sacrificado.
1: Des d'Agroseguro han destacat l'elevada implantació de l'assegurança de que aquí en la comunitat, situada en torn del 80% de la producció.
0: Volem sopar a la fresca. És l'eslògan d'un sopar a la fresca, una tradició molt arrelada ací a casa nostra, un sopar a la fresca que serà popular i multitudinari, convocat per a demà dissabte a la platja de la Malvarrosa de València, però que serà més que un sopar a la fresca. Serà una cosa així com un acte de protesta. Daniel Adell és el president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar. Daniel, bona vesprada.
4: Bona vesprada, com esteu?
0: Per què este sopar a la fresca tan concret, podríem dir, Daniel?
4: Bueno, sopar a la fresca és el que sempre hem fet, no? O sigui, en els pobles, els nostres pobles en Castelló, en València, en Alacant, és molt típic, no? I en València capital, en el Cabanyal, en el Canyamelar, en la Malvarrosa, ara és molt típic eixir no solament a la porta de ta casa, sinó anar-te en la caïra i en la taula a fer un soparet a la fresca al costat del mar, no? Al passeig marítim. I el que anem a fer demà no és una altra cosa que això. El que passa és que convidem a que tota la ciutat, tota la ciutadania vinga, perquè al principi d'agost pareixia ser que molestaven un poquet, que estorbaven els turistes. I n'hi hagué alguns hostelers que, clar, ara tenen un restaurant nou, està renovat, i no els pareixia que era, bueno, que els veïns i veïnes que estaven sopant a la fresca que no donaven mala imatge o que no donaven bona imatge al turisme. I clar, això ha sigut pues una mobilització massiva de la gent de dir no, espera un moment, perquè en els nostres barris tenim els turistes i els explotadors turístics que estan depredant els solars, els edificis, els baixos turístics, i ara mos estan dient que també hem de retirar-nos o acotar-nos en la platja, en el passeig, i hem dit que no, ens hem convollat i totes i tots pues anirem a fer el que fem sempre, sopar a la fresca. No és ni una protesta, no està ni convocat, no tenim permís, perquè nosaltres sempre hem anat a la sopar a la fresca sense permís. Anirem a sopar a la fresca i qui vulga, que vinga.
0: Un debat molt interessant, Daniel, i feies menció, per a donar una miqueta de context, d'aquest estiu es va viralitzar en xarxes un extracte dels informatius d'Apunt, al qual un hostaler de la Malvarrosa venia a dir que això del sopar a la fresca és competència deslleial, que potser podríem entendre-ho i que, sobretot, el que ja no s'entén és que, segons ell, dona mala imatge als visitants. Què podem respondre-li a ell, Daniel?
4: Que les nostres vides no fan competència a ningú. Les nostres vides són les nostres vides. La nostra identitat i la nostra tradició és un nosaltres. I, a més, nosaltres diem als hostalers del passeig marítim, a tots. Unim-nos perquè el que necessitem és un passeig marítim rehabilitat, renovat, per a que tinga els millors serveis també per a la gent que sopa a la fresca. No solament un nou bon restaurant, sinó també serveis públics per a que no tinguin que utilitzar els dels bars, o llocs on estar millor, que volem un passeig marítim que tinga en compte no solament els restaurants, els turistes, però que sobretot tinga en compte els veïns i veïnes i el nostre sopar a la fresca.
0: Aprofitem que te tenim al telèfon, Daniel, per a preguntar-te quin escenari teniu ara mateix ahir al vostre barri, al Cabanyal Canyamelar. Parlem d'este barri de València, però que seria una situació perfectament extrapolable als barris més turistificats d'Alacant o de Castelló de la Plana. En quin punt vos trobeu ahir al Cabanyal Canyamelar pel que fa a la vostra vida diària, les vostres rutines, el vostre barri?
4: Pues nosaltres hem passat ara a una situació que se va convertir

0: molt dificultosa, perquè el problema que tenim al nostre barri, als nostres carrers, són els apartaments turístics, les vivendes d'ús turístic, els solars i els baixos turístics que se posen, diguem-ne, hotels, que no són hotels perquè són més apartaments turístics, i que competeixen en els habitants i els habitants de la ciutat i en els fills i filles del Cabanyal i el Canyamelar, que no poden independitzar-se i no poden viure al Cabanyal. I nosaltres estem demanant també un canvi de model de turisme en el barri, perquè el que està passant és que cada dia s'obrin més apartaments i més hotels legals i il·legals.
1: Però on passaria aquest model, aquest canvi de model, Daniel, des del punt de vista de l'Associació de Veïns?
0: Bon, des del nostre punt de vista, pel tancament dels apartaments turístics que estiguen entre el veïnat, i que, a més, el que hem de fer és intentar que almenys les persones que venen paguen una taxa turística. És inconcebible, des del nostre punt de vista, que els autobusos estiguen plens per a la gent d'ací, que els tramvies estiguen plens i la gent major no puga agafar-los mentre els turistes col·lapsen els serveis públics de la ciutat. A més, després d'agost, que mos han posat una tassa de basures nova, és increïble lo bruta que està la ciutat, lo bruta que està el Cabanyal i el Canyamelar, perquè està tot ple d'apartaments turístics que no saben ni tirar el cem.
1: Daniel Adell és el president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar a València. Gràcies, Daniel, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies. I, bueno, vos esperem demà, Demà a les 9.
1: El xiquet ferit a Alzira segueix ingressat i evoluciona favorablement a l'Hospital La Fe de València després d'aquest tràgic accident a la casella on va morir la seva germana d'11 anys quan els va caure al damunt un pilar en unes instal·lacions d'un motor de rec. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
2: Els menors, fills del celador suplent de la Societat de Recs de la Casella, es trobaven en una hamaca subjecta al porxe de la casa quan l'estructura va cedir. El SAMU va reanimar la xiqueta, però va morir posteriorment a l'Hospital de la Ribera. La policia científica investiga les causes de l'accident, mentre l'Ajuntament d'Alzira ha traslladat les seues condolències a la família.
1: Un jove ha resultat ferit per arma blanca després de ser apunyalat per un altre home a Patraix, al barri valencià de Patraix. Va ser un testimoni de l'apunyalament qui va avisar a l'112. Diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir fins allí, fins a la zona, i van auxiliar la víctima. L'autor dels fets va abandonar el lloc i no es coneixen de moment dades de la seva autoria ni del mòbil de l'agressió, per la qual cosa la policia ha obert ja una investigació al respecte. La Guàrdia Civil ha detingut 14 persones en desmantellar una suposada organització criminal que, pel que sembla, es dedicava a vendre droga en un edifici de vivendes, en este cas de Torre Vella. I acabem, també en clau de crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut en les últimes hores a l'aeroport d'Alacant Elx un home fugitiu dels Països Baixos que va ser condemnat allí per temptativa d'homicidi a 4 anys de presó, dels quals li queden per complir prop de 2 d'aixòs 4 anys de presó. Anem ja amb els esports. I una temporada radiofònica més, els esports dels divendres ens els du Sergi López. Què tal, Sergi?
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Per on tirem de cara al cap de setmana? Què és el que tenim de menú esportiu valencià?
3: Bueno, jo crec que toca deixar de banda ja el tancament del mercat en clau València, llevant amb les rodes de premsa de Ron Gurley i també amb la roda de premsa de Víctor Rodas. Avui, per cert, ha sigut presentat TJ Shorts en València Bàsquet, l'home franquícia en guany del conjunt taronja. Però este cap de setmana arriba una nova jornada de Lliga on el partit en la capital del Túria, sense cap dubte, serà el d'este diumenge entre el València i el Barça. Com arriba el València? Víctor Lluc, bona vesprada.
4: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Una última hora que passa per l'entrenament aquest matí a la Ciutat Esportiva, amb l'absència un dia més de Luis Rioja, que és seriós dubte per al partit del diumenge. Queda únicament la sessió d'entrenament de demà de matí i les proves de Corberán de cara a aquest partit, que podria passar per mantindre la defensa de 5 centrals. En aquest cas seria Arnau, un dels centrals, amb Mafeo jugant d'extrem, i al centre del camp jugaria Pepelu, junt a Ugrinic i Javi Guerra, i d'alto farien Sato i Danjuma, que seria una altra de les novetats a la davantera.
3: Gràcies, Víctor. El Llevant, recordem, juga diumenge també a les 6:30, ho fa davant el Màlaga, fora de casa. El que s'estrena en guanya a l'estadi de la Ceràmica com a local és el Vila-real. Víctor Frank, bona vesprada.
5: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Pues serà demà a partir de les 9 de la nit en el primer partit de la temporada com a local del Villarreal i en el que serà també la estrena de Íñigo Pérez davant de la seva afició. La única baixa confirmada, la de Juan Foyth. El futbolista es pedrà aquest partit per molèsties musculars, ha dit el tècnic del Villarreal, que no es tracta d'una lesió greu i haurà que veure si està en condicions de poder viatjar el proper dimarts a Alemanya.
6: Gràcies, Víctor. En clau il·licitana, pendents de que l'equip puga cometre un nou fitxatge. En este cas, haurà d'anar al mercat d'agents lliures, futbolistes sense contracte. Felipe Canals, bona vesprada.
7: Buenas tardes. El Elche no descarta fichar un futbolista del mercado de agentes libres, pero solo si aparece una opción que mejore lo que ya hay. Principalmente en la delantera, donde anda más corto de efectivos el técnico argentino Martín Anselmi. El director general del Elche, Pedro Chinoca, ha negado, eso sí, contactos con el entorno de Mauro Icardi.
6: Gràcies, Felipe. I per on passa l'última hora a la capital, a la cantina? David Esteve, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Busca el Hércules este fin de semana su primera victoria de la temporada. Recibe de nuevo en el Rico Pérez al Atlético madrileño. Un Beto Compain que va a tener tres bajas para afrontar el choque frente al filial rojiblanco, como es el caso de Alberto Toril, de Isaac Oben, y tampoco va a estar Oriol Soldevila. Ha confirmado Beto que el catalán va a estar de 3 a 4 semanas en el dique seco.
6: Gràcies, David. I un apunt de vela perquè els catamarans F50 de la Salt GP ja són una realitat en àudies del camp de regates de València. Ja saps que este cap de setmana podem disfrutar dels que són considerats els Fórmula 1 de la mar a la capital del Túria, on plintixe camp de regates que és sensacional el que tenim així a València.
1: Sí, sí, m'ho has llevat de la boca. Diuen que és la Fórmula 1 de la mar.
6: Sí, sí, són uns catamarans que van sobre la quilla per damunt de les oles, pràcticament considerant volant per damunt de la mar i alcancen unes velocitats increïbles. És un autèntic espectacle del que anem a poder disfrutar este cap de setmana aquí en València.
1: N'estarem pendents. Gràcies, Sergi.
6: Gràcies, adeu.
1: I calor per al cap de setmana, calor per al cap de setmana, previsió de l'horatge, Onda Cero Castelló. Lorena Pardo.
9: De fet, tenim avís groc a Alacant i Castelló i taronja a València avui i demà des de les 13 a les 20 hores per temperatures màximes significativament altes en àrees d'interior i prelitoral. Marta Ferri, d'AEMET.
10: Estamos en un pico de temperaturas muy altas, que eso sí que se ha destacado, se han puesto avisos, temperaturas elevadas, muy elevadas para la época en la que estamos, que es septiembre ya. Se notará un poco menos en el litoral por las brisas y volvemos un poco a esa sensación de bochorno que hemos tenido este verano. No vamos a tener los 26-27 grados que teníamos en julio de mínimas, pero 24-25 sí. Para el mes de septiembre son muy elevados.
9: Las temperaturas cálidas se mantendrán durante toda la primera quincena de septiembre, en la cual no se esperen precipitaciones.
1: Així està la Comunitat Valenciana a 4 de setembre de 2026. Continua així a la ràdio a Onda Cero, la brújula en directe amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
12: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
13: ¿Y si pudieras cruzar todo el Vinalopó en modo eléctrico y llegar a la Vega Baja sin preocuparte jamás por la batería? Descubre el nuevo Changán PHEV, el híbrido enchufable que lo combina todo. Tecnología premium, diseño espectacular, etiqueta cero emisiones. Disfruta de la máxima eficiencia a diario y de la libertad que necesitas para viajar. El futuro de la conducción ya está aquí. Ven a descubrirlo y pruébalo en Changán Ali Motor, tu concesionario oficial. Te esperamos en Elche, Avenida de Crevillente 35.
14: Fibra, 1000 megas simétricos, móvil, ilimitado, televisión para toda la familia y Wi-Fi 7. En Cable World sabemos que en comunicación disfrutar no tiene por qué tener límites. Además, compartirlo tiene premio. 2 meses gratis o 50 euros en cheque regalo por cada amigo que se una. Cable World Fibra. Tú disfruta ilimitadamente.
15: Noveno torneo de golf Onda Cero Vega Baja. El sábado 26 de septiembre tienes una cita en Vistabella Golf con el torneo más prestigioso. Se juega en la modalidad de Stableford individual y los ganadores participan en la gran final del circuito nacional de Onda Cero en Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa, con el patrocinio principal de CRC, Vega Fibra, Centro Comercial Cenia Boulevard y el concesionario oficial Omoda Yaeco Alimotor para la Vega Baja. Inscripciones en Golf Directo o en Vistabella Golf.

0: de setmana amb ese duel entre el València i l'actual campió, el Futbol Club Barcelona. Així que anem ja a cadascuna de les emissores d'Onda Cero per tal de conèixer l'última hora dels nostres equips de cara a l'imminent cap de setmana. Arranquem a Onda Cero València des de la capital del Túria amb l'última hora del València i de llevant. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Entrem aquest cap de setmana amb un apassionant València-Barça diumenge a partir de les 4 i quart de la vesprada al camp de Mestalla, però és un partit que arranca amb un ambient un poc enrarit perquè hi ha protestes abans del partit. Avui ha fet un comunicat l'Associació Libertat València dient i animant a la gent perquè proteste dins de l'estadi, però que les protestes vagin destinades únicament a la jotxa. I per una altra part, l'animació de l'estadi, la Curva Nord, ha dit que entrarà al camp a partir del minut de 9 i que abans d'aquest minut estaran protestant fora, als voltants de l'estadi de Mestalla. A més, ambient es presenta el València en les baixes per a aquest partit ja conegut des de Sadik, que és l'última baixa. Es va lesionar en el partit del passat cap de setmana davant el Deportivo de la Coruña i amb la tornada de Mafeo. De fet, sembla que entrarà directament a l'11 inicial, en este cas de lateral dret, amb Jesús Vázquez a l'esquerra i amb tres centrals que tornarien a ser, en este cas, Arnau Martínez, Tàrrega i Diakabí, amb Pepelu i Urinic al centre del camp, junta Javi Guerra, Sato, i la punta d'atac seria per a Danjuma, deixant en la banqueta, en este cas, a Hugo Duro, que sí que va ser titular en el partit del passat cap de setmana davant el Deportivo de la Coruña. I pendents fins última hora de l'entrenament que serà demà de matí a la ciutat esportiva de Paterna de l'estat de Luis Rioja, que continua arrossegant molèsties al turnuell, va jugar davant el Deport però no ha entrenat en tota la setmana amb l'equip. El Llevant també juga, en este cas ho farà a partir de les 6 i mitja el diumenge davant el Màlaga i té Luis Castro tot el plantel disponible, únicament l'absència de Primo i també la de Xavi Grande, que s'ha conegut avui, que ha rescindit el contracte amb l'equip llevantinista i per tant queda lliure per poder fitxar a l'equip que considere. En bàsquet continua la pretemporada de València Bàsquet, recordem ja en la presència dels jugadors internacionals i este cap de setmana estarem pendents a València del món de la vela perquè es donen cita els millors catamarans del món en el Sail GP que disputaran este cap de setmana grans carreres a la Marina de València.
0: Gràcies, Víctor, per tota aquesta actualitat també a tot nivell esportiu en la capital del Túria. A Vila-real també tot preparat per a l'estrena en casa dels groguets, que encara no han pogut debutar al seu estadi esta temporada per les obres a la ceràmica i que ho faran demà amb l'estrena d'Íñigo Pérez davant del seu públic i d'un equip a l'alça, com és aquest Deportivo de la Coruña, que està sent un dels grans animadors d'aquest mercat de fitxatges estival que acaba de tancar. Serà baixa per al partit de demà en el conjunt groguet Juan Foyt per molèsties musculars que va patir en l'últim duel davant del Deportivo l'Alavés i s'esperen novetats a l'11 titular perquè els de la Plana arrenquen un calendari exigent amb l'arribada de la Champions. Cal recordar que el dimarts juguen a Dortmund davant del Borussia i on disputaran fins 5 partits en els propers 15 dies. El tècnic navarrès, el jove Íñigo Pérez, destacava la il·lusió per guanyar ja davant del seu públic.
2: La localía o jugar de visitante, más allá de si es más fácil ganar en casa o puntuar fuera, ¿no? Que es algo que siempre se debate. Creo que es importante ganar en casa porque puedes celebrar con tu afición y con tu gente, que creo que es una de las cosas más bonitas que puede tener un grupo, ¿no? Poder jugar bien, ganar, termina el partido, celebrar con tu gente en tu estadio. Creo que es lo más bonito que tiene el equipo y por eso siempre uno prefiere ganar en casa, ganar fuera, aunque hay que intentar ganar siempre en todos los campos. Creo que tiene que ver con términos de pasión, de emoción y de compartir.
0: Un Villarreal que de moment ha sumat únicament 2 punts dels 9 primers, 2 empats i una derrota per al conjunt de la Plana. El partit serà demà a partir de les 9 de la nit. Evidentment el podrem escoltar a la sintonia del Radio Estadio d'Onda Cero. Per la seva banda i a segona divisió, el Castelló rebrà el diumenge la visita de l'Albacete, en el que es presenta com una bona oportunitat per a mantenir l'actual ratxa amb la que inicia la temporada el conjunt blanc i negre per tal de mantenir-se al capdavant de la taula classificatòria. Un partit en el que podríem veure cares noves com el colombià Orozco o l'italià Cecherini que van arribar a última hora del mercat. Tots són conscients de que no és més que el principi, però com destacava dels capitans Diego Barri, punts com aquests són els que van faltar la passada temporada per poder lluitar per a l'ascens directe.
3: Sí, desde luego somos conscientes que inicio de temporada ha sido mucho mejor que el año pasado, ¿no? Y eso ya es una noticia muy positiva. Todos los puntos que nos dejamos ahí a principio de temporada pues pueden ser luego los puntos que nos faltaron al final para estar más arriba y pelear por el ascenso directo. Entonces,
0: bueno, pues hay objectiu més que ambiciós el que esta temporada es marca al conjunt de la capital de la Plana. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Elx, on la possibilitat de buscar un futbolista que arribi més enllà del mercat, un futbolista lliure, ha sigut el que s'ha posat damunt de la taula en Elx. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
4: Muy buenas, el director general de l'Elche, Pedro